somos de Sassoufli, tot som som... Ei, ja! Somos Arica, bota per sa, finestra! Passa aquí per una ona, si ara...